I abans de pujar-nos a la bici estàtica, et comentem que el Som Festival ja completa el seu cartell. El seu director ja ens deia que quedaven dues sorpreses per així poquet. Doncs bé, ja s'han confirmat. 25 de juliol tindrem cita per als més xicotets, un rock en família, on aquest espectacle s'aproparà aquesta música per a xiquets en versions de Metallica, de Queen, de Bon Jovi, de Barricada, de Loquillo, de Fito i Fitipaldis, i que estarà pues, en pintacares, zona de jocs i espais dinamitzats amb monitors.